cotxe estava, no sabia parar el motor, però estava com al ralentí, no dava gas i no se movia. I això passó con Ferrari, passó con los Audi, passó con varios equipos, no